era que dwat fos a la vada que al món món no me deu la nova pitxe. E ho sé que sí, no dic. Ses que jo no nega. Ja lo va dolti, de ni no deu la nova. I va i ni cron canto.